0: Bon dia, des de Ràdio La Vall d'Uixó iniciem setmana dilluns 8 de juny del 2026, l'oratge.
1: L'oratge.
0: 29 graus de màxima i 15 de mínima, amb vent del sud-est a 10 km hora i l'índex ultravioleta en nivell 9, vent del sud-est en el dia d'avui bufant a 10 km hora i que demà passarà a ser de l'est en el doble d'intensitat. Seran jornades completament solellades i de calor. Dimecres quedarà més nuvolat. L'Ajuntament de La Vall redacta un pla estratègic per a millorar l'accés a l'habitatge. L'objectiu és planificar actuacions prioritàries, captar finançament i adaptar les polítiques de vivenda dels pròxims anys a la realitat local. Regidor Vicent Pitarc.
2: El pla de vivenda tindrà este punt de partida en una enquesta que crec que anem a llançar avui, que des d'ací, evidentment, demanem a la ciutadania que participe, perquè la participació ciutadana en aquest cas és importantíssima per tindre aquest anàlisi, aquest diagnòstic de la ciutat en tots els seus àmbits, no? L'enquesta intenta replegar tota aquesta informació per intentar després, una volta tinguem aquestes dades, analitzar-les i poder arribar a tindre aquest pla quan més ampli millor i arribar a tots els seus, a totes les seves casuístiques en totes les que siguen. La intenció d'aquest pla de vivenda és disposar d'un diagnòstic actualitzat de la situació residencial del municipi, poder planificar les polítiques municipals de vivenda de forma més eficaç i més eficient, prioritzar actuacions en matèria de rehabilitació i promoció de vivenda, millorar l'accés a la vivenda per part de la població i optimitzar els recursos públics que anem a destinar en els pròxims anys per intentar, com he dit abans, en els recursos i les competències que tenim com a administració local, l'accés a la vivenda de la ciutadania. Evidentment, i vull ficar en valor la participació ciutadana que llancem avui en aquesta enquesta.
0: La ciutadania pot participar en l'enquesta principalment a través del formulari online, diu el regidor, que serà anònima.
2: És totalment anònima, evidentment. La podran emplenar descarregant-se o accedint a aquest codi QR via online. Com he dit, és totalment anònima i després també hi haurà llocs públics, com serà així en l'edifici del Palau de Viver, on està l'Ajuntament allà d'avui, també en els centres socials, en serveis socials, en alguns punts on hi ha més accés, on hi ha més afluència de gent, podran tindre també aquesta enquesta per poder emplenar-la de forma en paper.
0: Sobre el tema de la instal·lació de ventiladors en les escoles públiques de La Vall, el portaveu del Partit Popular, Herminio Serra, diu això.
3: Què ha decidit l'Ajuntament? Ha decidit externalitzar este procés? Han calculat un cost de 30.000 euros i quan tu actives aquest procediment has de demanar un altre informe de no duplicitat de competències. Jo esta mateixa setmana he parlat en la Direcció General d'Administració Pública i ens han dit que l'informe està a punt de ser signat i per tant de remitir-se a la Conselleria d'Educació. Què ha fet així l'Ajuntament? Pues ha perdut quasi 20 dies des del mateix 22 de maig a ara en poder instal·lar i posar en marxa els ventiladors que ja estan comprats i que fa 70 dies que les ampes els han comprat, no?
0: Se pronunciava Serra també sobre les obres parades en aquest moment de l'edifici de l'Ajuntament a la plaça del centre.
3: Hem aprovat un reajust de les anualitats i que en 2020, per al 2026 s'ha previst una inversió de 500.000 d'euros en aquesta obra que estava prevista que se finalitzara este any i per a l'any 2027, és a dir, l'any que ve, 4,7 restants que quedaran per invertir. Així n'hi ha diverses qüestions, perquè els fons europeus tindrien que estar executats el 30 de juny, si no se tenen que tornar. Pareix que l'Ajuntament ha demanat al Ministeri ampliar fins al 31 de desembre, però en els números que ens presenta l'Ajuntament ja ens estàs dient, que anem a perdre d'aixòs 3 milions d'euros de fons europeus, més de 2 milions, i dos, que l'obra ha pujat 2 milions d'euros perquè s'ha aprovat o s'ha fet un altre projecte modificat per tal de finalitzar l'obra. Aleshores, jo inclús ho vaig plantejar en una comissió informativa. Dic, no es podria haver arribat si al final l'Ajuntament va a modificar el projecte, va a augmentar el preu, no podríem haver arribat a un acord en l'empresa, en lloc de trencar el contracte, de paralitzar l'obra, que hem de recordar que porta 3 mesos parada en la imatge que dona, i haver aplegat a un acord. Ens van dir que no podia ser, que no se podia arribar a un acord perquè estaven havent uns incompliments. La empresa, en els seus escrits, que hem demanat accés a tots ells també i encara ens falta un dels processos, diu que ells demanaven un modificar del projecte perquè s'estava encarint l'obra final respecte a aquests modificats que els estaven passant via oficial, via correu electrònic i en les reunions a la direcció d'obra, i per tant no entenem com ha hagut una falta de planificació tan gran.
1: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: I de cara a la nit de Sant Joan, ja saben que en la vall per a fer foguera s'ha de comunicar aquesta intenció a l'Ajuntament, presentar instància en una sèrie de requisits a tindre molt en compte. Marc Seguer, regidor de Medi Ambient.
5: Sempre n'hi ha que demanar permís i evitar, òbviament, fer-lo a aquests 100 metres de zona d'influència forestal. En aquest cas són 100 metres perquè les festes de Sant Joan, com altres festes patronals o com les falles, són festes d'interès. Entonces, en este cas se reduís la distància, val? Però sempre tenen en compte i se marge i sempre demanar permís. Uh-huh. I este avís no només és per les zones pel dia de Sant Joan, que és un dia que normalment se fan fogueres, però tenim que fer un avís a la població en este sentit, perquè durant el cap de setmana hem vist que algú havia encès alguna foguera en el parc de la Pinada del Carmadall, s'han observat restes cremades allí de troncs, i està recordar que està totalment prohibit fer focs en els parcs en estos casos i en qualsevol lloc, però estem parlant d'una pina que se podia haver encès tota, inclús el barranc que passa per allí mateixa. En este cas ve l'avís per navegants, tant per Sant Joan com per la resta de l'any. Recordar algo que és molt obvi, però pareix que la gent no té molt clar que no se poden fer fogueres en l'espai públic ni...
0: I parlem ara de la gestió del patrimoni amb José Enrique Pujol, tècnic de turisme, que ens parlava d'algunes novetats a tindre en compte.
6: Anem ara a inaugurar, no, el contenidor d'una institució que ja existeix, que és el Museu Arqueològic Municipal. Museu Arqueològic Municipal que va començar, una aventura que va començar Marisa Rovira, allà, si no m'enganyo jo, però és anys 90. El Museu Arqueològic, a banda de la seva funció de divulgació, que estarà coberta per la nau de la Fàbrica de la Llum, també té una funció molt important de catalogació i protecció del patrimoni. I aquesta funció, jo te diria que és inclús més important que la divulgació, perquè si no sabem el que tenim no podem protegir-lo.
0: I en Almenar, el portaveu de Compromís, Quique Castelló, continua no veient clara la situació municipal.
7: El Partit Socialista i la senyora Pérez es pensen que poden governar com si el poble i les institucions foren seues, i el que hem fet amb esta queixa al Síndic de Greuges és demanar informació, és demanar que faciliten l'expedient en el que se demostre que, com qualsevol altra associació veïnal o cultural d'Almenara, han fet un registre d'entrada demanant la utilització del saló de plenos, com qualsevol altra associació, com he dit, i que s'ha aprovat via Junta de Govern.
0: Farmàcies de Guàrdia, en Nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2, en la Vall, Alicia Saera, Corts Valencianes, de 9.

0: Bon dia, des de Ràdio La Vall d'Uixó iniciem setmana dilluns 8 de juny del 2026, l'oratge.
1: L'oratge.
0: 29 graus de màxima i 15 de mínima, vent del sud-est a 10 km hora i l'índex ultravioleta en nivell 9, vent del sud-est en el dia d'avui bufant a 10 km hora i que demà passarà a ser de l'est en el doble d'intensitat. Seran jornades completament solellades i de calor. Dimecres quedarà més nuvolat. L'Ajuntament de La Vall redacta un pla estratègic per a millorar l'accés a l'habitatge. L'objectiu és planificar actuacions prioritàries, captar finançament i adaptar les polítiques de vivenda dels pròxims anys a la realitat local. Regidor Vicent Pitarch.
2: El pla de vivenda tindrà este punt de partida en una enquesta que crec que anem a llançar avui, que des d'ací, evidentment, demanem a la ciutadania que participe, perquè la participació ciutadana en aquest cas és importantíssima per tindre aquesta anàlisi, aquest diagnòstic de la ciutat en tots els seus àmbits. No? L'enquesta intenta replegar tota aquesta informació per intentar després, una volta tinguem aquestes dades, analitzar-les i poder arribar a tindre aquest pla quan més ampli millor i arribar a tots els seus, a totes les seves casuístiques en totes les que siguen. La intenció d'aquest pla de vivenda és disposar d'un diagnòstic actualitzat de la situació residencial del municipi, poder planificar les polítiques municipals de vivenda de forma més eficaç i més eficient, prioritzar actuacions en matèria de rehabilitació i promoció de vivenda, millorar l'accés a la vivenda per part de la població i optimitzar els recursos públics que anem a destinar en els pròxims anys per intentar, com he dit abans, en els recursos i les competències que tenim com a administració local, l'accés a la vivenda de la ciutadania. Evidentment, i vull ficar en valor la participació ciutadana que llancem avui en aquesta enquesta.
0: La ciutadania pot participar en l'enquesta principalment a través del formulari online, diu el regidor, que serà anònima.
2: És totalment anònima, evidentment. La podran emplenar descarregant-se o accedint a este codi QR via online. Com he dit, és totalment anònima i després també hi haurà llocs públics, com serà així en l'edifici del Palau de Viver, on està l'Ajuntament allà d'avui, també en els centres socials, en serveis socials, en alguns punts on hi ha més accés, on hi ha més afluència de gent, podran tindre també aquesta enquesta per poder emplenar-la de forma en paper.
0: Sobre el tema de la instal·lació de ventiladors en les escoles públiques de La Vall, el portaveu del Partit Popular, Herminio Serra, diu això.
3: Què ha decidit l'Ajuntament? Ha decidit externalitzar este procés, han calculat un cost de 30.000 euros i quan tu actives aquest procediment has de demanar un altre informe de no duplicitat de competències. Jo esta mateixa setmana he parlat en la Direcció General d'Administració Pública i ens han dit que l'informe està a punt de ser signat i per tant de remitir-se a la Conselleria d'Educació. Què ha fet així l'Ajuntament? Pues ha perdut quasi 20 dies des del mateix 22 de maig a ara en poder instal·lar i posar en marxa els ventiladors que ja estan comprats i que fa 70 dies que les ampes els han comprat, no?
0: Se pronunciava Serra també sobre les obres parades en aquest moment de l'edifici de l'Ajuntament a la plaça del Centre.
3: Hem aprovat un reajust de les anualitats i que en 2020, per al 2026 s'ha previst una inversió de 500.000 d'euros en aquesta obra, que estava prevista que se finalitzara este any, i per a l'any 2027, és a dir, l'any que ve, 4,7 restants que quedaran per invertir. Així n'hi ha diverses qüestions, perquè els fons europeus tindrien que estar executats el 30 de juny, si no se tenen que tornar. Pareix que l'Ajuntament ha demanat al Ministeri ampliar hasta el 31 de desembre, però en els números que ens presenta l'Ajuntament ja ens estàs dient, que anem a perdre d'aixos 3 milions d'euros de fons europeus més de 2 milions, i dos, que l'obra ha pujat 2 milions d'euros perquè s'ha aprovat o s'ha fet un altre projecte modificat per tal de finalitzar l'obra. Aleshores, jo inclús ho vaig plantejar en una comissió informativa. Dic, no es podria haver arribat si al final l'Ajuntament va a modificar el projecte, va a augmentar el preu, no podríem haver arribat a un acord en l'empresa, en lloc de trencar el contracte, de paralitzar l'obra, que hem de recordar que porta 3 mesos parada en la imatge que dona, i haver aplegat a un acord, ens van dir que no podia ser, que no se podia arribar a un acord perquè estaven havent uns incompliments. La empresa, en els seus escrits, que hem demanat accés a tots ells també i encara ens falta un dels processos, diu que ells demanaven un modificat del projecte perquè s'estava encarint l'obra final respecte a aquests modificats que els estaven passant via oficial, via correu electrònic i en les reunions a la direcció d'obra, i per tant no entenem com ha hagut una falta de planificació tan gran.
1: En Caixa Labay Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labay.
0: I de cara a la nit de Sant Joan, ja saben que en la vall per a fer foguera s'ha de comunicar aquesta intenció a l'Ajuntament, presentar instància en una sèrie de requisits a tindre molt en compte. Marc Seguer, regidor de Medi Ambient.
5: Sempre n'hi ha que demanar permís i evitar, òbviament, fer-lo a aquests 100 metres de zona d'influència forestal. En aquest cas són 100 metres perquè les festes de Sant Joan, com altres festes patronals o com les falles, són festes d'interès. Entonces, en aquest cas se reduís la distància, val? Però sempre tenen en compte i se marge i sempre demanar permís. I aquest avís no només és per les zones pel dia de Sant Joan, que és un dia que normalment se fan fogueres, però tenim que fer un avís a la població en aquest sentit, perquè durant el cap de setmana hem vist que algú havia encès alguna foguera en el parc de la Pinada del Carmadall, s'han observat restes cremades allí de troncs, i està recordar que està totalment prohibit fer focs en els parcs en aquests casos i en qualsevol lloc, però estem parlant d'una pina que es podia haver encès tota, inclús el barranc que passa per allí mateixa. En este cas ve l'avís per navegants, tant per Sant Joan com per la resta de l'any. Recordar algo que és molt obvi, però pareix que la gent no té molt clar que no se poden fer fogueres en l'espai públic ni...
0: I parlem ara de la gestió del patrimoni amb José Enrique Pujol, tècnic de turisme, que ens parlava d'algunes novetats a tindre en compte.
6: Anem ara a inaugurar, no, el contenidor d'una institució que ja existeix, que és el Museu Arqueològic Municipal. Museu Arqueològic Municipal que va començar, una aventura que va començar Marisa Rovira, allà, si no m'enganyo jo, per els anys 90. El Museu Arqueològic, a banda de la seva funció de divulgació, que estarà coberta per la nau de la Fàbrica de la Llum, també té una funció molt important de catalogació i protecció del patrimoni. I sa funció, jo te diria que és inclús més important que la divulgació, perquè si no sabem el que tenim no podem protegir-lo.
0: I en Almenar, el portaveu de Compromís, Quique Castelló, continua no veient clara la situació municipal.
7: El Partit Socialista i la senyora Pérez es pensen que poden governar com si el poble i les institucions foren seues. I el que hem fet amb esta queixa al Síndic de Greuges és demanar informació, és demanar que faciliten l'expedient en el que se demostre que, com qualsevol altra associació veïnal o cultural d'Almenara, han fet un registre d'entrada demanant la utilització del saló de plenos, com qualsevol altra associació, com he dit, i que s'ha aprovat via Junta de Govern.
0: Farmàcies de Guàrdia en Nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2, en la Vall, Alicia Saera, Corts Valencianes de Neu.

0: Hola, què tal? Com estan? Benvinguts i benvingudes en este dilluns 8 de juny, este inici de setmana, una volta més, avui per avui, plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó. Edició encara de la primavera, per poquet de temps, queden diumenge, dia 21. Si res passa, de manera oficial podrem dir que estem en l'estiu, en independència de l'horatge que faça. El que fa avui 25 graus, solellat, de cara al cap de setmana, i ho mire, i ara els explicaré per què ho mire. Bé, de moment la previsió és 29 de màxima, 18 de mínima, i solellat amb algun interval nuvolós que quasi sempre això que produeix una miqueta de bochornos, núvols, que ho tapem. Però bueno, no patiu tampoc, perquè així sembla sol lejano este, tinga tres cowboys en el típic sombreret, a més d'estos d'ací, que el material se nota que és d'ací, és de tota la vida. Ara parlarem dels primers descontinguts en el dia d'avui. Serà que anem a recuperar el Asofest, que s'haurà tingut que fer, crec que l'últim diumenge de març, no se va poder fer per tema de horatge. Dies, Paco, què dies?
1: Que sí, correcte, el 29 de març hauria sigut. Bon dia, Vicent.
0: Bon dia, Paco Rivera. Ara de seguida, perquè junt a Paco està Miguel Ortega, de Jo Compre el Bai. Miguel, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Josep Antoni Nebo, de la Comunitat Energètica de la Plana. Josep Antoni, bon dia.
3: Quin trio, eh?
0: Que, per cert, avui parlarem de la festa esta, però en tu, Josep Antoni, no massa tardar, sinó demà, després demà, tenim un altre tema al marge d'este, del que parlar.
3: Xerrarem.
0: Pues, com dia, anem a recuperar en primer lloc el Asofest este, després tindrem per ací el regidor d'Educació, Manuel Giani, compartirem també els minuts, i després vindrà per al segon bloc l'alcalde de Nules, David García. Ja saben que fa justet ara una setmana, va fer una repensa on salvos més alligats, es va pillar a tots per sorpresa, que diu que està així hem arribat, que vol fer un KitKat, que necessita aclarir coses i que el dia 12 de juny deixarà de ser alcalde de Nules. Passa el que passa en les eleccions, perquè ni se presentarà. I per això, a veure avui quines coses mos conta David García. I a les 2:15, com sempre, l'hora 14. Primer descontinguts, una mini pausa, ja siguin els cowboys que tenim a l'estudi amb l'aire condicionat i el sombrerer per a protegir-se del sol. Anem a parlar del que tindrà lloc este proper diumenge.
4: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
6: Yo combino.
7: Ella combina.
6: Todos podemos combinar.
7: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
6: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
7: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
6: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
7: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
6: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
7: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
8: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
9: En Mediamar Sagunto venimos renovados con energía y sin IVA, porque abrimos nuestra tienda con un día sin IVA en todo, sí, sí, en todo. Solo el 11 de junio, de 9 de la mañana a 11 de la noche, te descontamos el 21% de IVA en Mediamar Sagunto.
10: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos, Conforama.
11: Hoy por hoy, de la primavera.
0: Ara sí, 12:24 minuts, i ja com les presentacions estan fetes, pues podem entrar ja al gra. En Paco Rivera, en Josep Antoni Nebot i en Miguel Ortega. Va permetre en Paco i Miguel, estic segur que la primera pregunta siga per a Josep Antoni Nebot, perquè clar, estava mirant jo lo del sombrero este. Està molt bé, la edició de l'any passat, la veritat, Paco, és que va fer calor, calor. Però claro, la Comunitat Energètica de la Plana, el tema del sol, algo està relacionat, ja li hem pegat una volteta. El màrqueting en seguida s'imposa. Com és la idea, Josep Antoni? Com naix això?
2: Bueno, això naix de la necessitat i no n'hi ha una altra, igual. El solet, quan és el Lorenzet, este, mos castiga i aprofitem pues, generant energia fotovoltaica, però els cabells n'hi ha que protegir-los. És el mateix, diríem, la mateixa entitat que és cada dia fa coses bones i fa coses no tan bones.
3: Jo faig uns sombreros d'estos que l'invitarien a l'amic Ignacio Beltrán, d'estos de tota la vida.
2: Anem a captar allí, en un aspecte rural, anem a captar-hi se sol, anem a desviar-lo dels caps pensants de la
3: de
2: gent.
3: Llauro, de llauro, llauro.
2: Total, perquè és el que som. Anem a llaurar el futur de la vall, estos barrets.
3: Miguel, i clar, la idea, però l'ha semblat de cine, no?
12: Pues sí, la veritat és que estàvem pensant, jo sé pensant allò que podíem, perquè nosaltres considerem que l'hostaleria és un dels pilars fonamentals d'este poble, i aquest event jo crec que està convertint-se en un event espectacular. Entonces, pensant en la manera de col·laborar per mig de la comunitat energètica, pues van pensar en això, van parlar en Paco i en Marta i van dir, què vos pareix? Va pareixer que sí, i la veritat és que ens ha quedat molt xulo.
3: Va, anem a ficar en camisa d'11 pares algú. O això, Paco, és perquè l'Ajuntament ha dit, no n'hi ha toldos, a fer la mà, i ha dit, pues fem sombreros. No, jo pregunto per preguntar, eh?
1: La última que vaig estar, m'havies ficat en un compromís a l'últim.
3: Ara d'entrar allà,
1: al principi.
3: Per què tenim que esperar, no?
1: No, no, en un principi no... Bueno, nosaltres hem fet tot lo possible pa que este any el tema de l'ombratge pues estiga com toca. De fet, ara estàvem parlant, tenim preparades quasi 30 carpes.
3: Hòstia, no?
1: Tenim tot lo que l'any passat ja estava, que era on la gent podia dinar, que són 60 metres quadrats, que mos el deixa Sira Capal, artesania ballera. Lo que vol dir que este any ombra ne tenim. Però, claro,
2: ombra que no se pot manejar de moment perquè no van rodetes. No,
1: correcte. I entonces, què passa? Que el sombrero va molt bé perquè de la sombra de la carpa a on vaig tu a per la cervesa, evidentment, ahí n'hi ha sol. Entonces ahí fa la funció el sombrero.
2: És la unitat mòbil, no?
1: La unitat mòbil, correcte.
12: Te pots deshidratar d'un puesto a l'altre.
1: Correcte.
3: Això està molt bé. Si no entra alguna cervesa també.
1: I a lo que m'has preguntat, l'Ajuntament, pues, a veure, col·labora pues, en lo que pot, i la veritat és que nosaltres estem contents de lo que l'Ajuntament mos aporta.
3: Has vingut en plan quedador de bé, eh?
1: és que tinc dos o tres coses en el futur que no puc parlar molt.
12: Això se diu políticamente correcte.
3: Ai, molt educat. I s'agraeix, a més, este temps. Escolta una cosa, donem per sentat, que el jo no sé si l'han dit, però donem per sentat en el recinte final, perquè tot això que ara reprenem saber la tengo que fer la recada de setmana de març, que va fer una ventola que crec que no se va arrepentir en absolut, Paco, d'haver pres aquesta decisió, perquè era, mare meva, no, si s'haver muntat.
1: Pues mira, va ser el diumenge 29, pues el divendres 27 a les 7:30 del matí me vaig alçar en una, no sé el que m'havia passat, vaig mirar el temps i vaig dir buah, i vaig començar a cridar a Fernando, a la policia, a veure què fem. I la policia i Fernando mos dient que no n'hi havia una alerta com a tal, però que l'aire que donava, si algun posto de lava i tenia que fer aquest aire, era en lo de les carpes. I ells, per seguretat, la policia mos havia dit que no ho muntaríem. Entonces guai, desmantelar tot, i de fet, de 1 a 2:30, allí, baix, no s'haurà pogut estar, ho haurem de buscar anul·lar.
3: Algun dia en aquesta esplanada, en aquesta recinte firal, que serveix absolutament per a tot, i a més és un lloc molt ben comunicat, i també per a aparcament, etc. I que se fan tantes coses, ja no el tema de lo de les penyes que munten ahí, les carpes i tal, que també. Algun dia tota aquesta zona podrà subministrar-se només de la energia neta, per dir-lo d'aquesta manera.
2: Estàs pensant quasi com el recinte firal de Castelló, eh?
3: Ah,
2: un poc.
3: Bueno.
2: Estàs pensant en un projecte de dimensions ja serioses. Seria un lloc ideal per a aprofitar un espai per a diverses activitats. Ja ho és, perquè és polifuncional, no? S'ha aprofitat moltes coses, però si a més servirà per a generar energia per al poble, no és una mala idea. És algo que sempre que passe per allí el cap va pensant.
3: I que pugui estar en independència de l'horatge que fiqui.
12: Ahí serien un munt de quilowatts.
2: Sí, una estructura. Bo, està molt bé sempre pensar en clau dels nous temps que venen, i, per exemple, protegir l'espai per a poder fer actuacions i fer coses no dependint de l'horatge que tingues, i això se construeix pues, al millor moltes vegades. Ja ho hem fet, per exemple, nosaltres ho vam fer, parlo de Liotec, ho vam fer en Assuévar, que no tenien un recinte on fer activitats, i vam fer una marquesina tota coberta de plaques solars i l'aprofiten polifuncionalment, vull dir, igual fan un concert que un partit de futbol, que el que sigui.
1: Quanta burocràcia s'ahorraríem?
2: Molta.
1: No, estic pensant en la burocràcia que nosaltres hem tingut que presentar un projecte, temes seguros i demés, fent això estaria acotat.
2: Estic seguríssim que en algun programa electoral d'ací poquet veurem aquesta idea reflexada, perquè ja he sentit algun polític sobre aquesta idea, que no és una idea d'ara, sí, és una idea de temps.
3: El tema, Paco, ara m'interessa conèixer també l'opinió de Miguel, però el tema, Paco, estic segur que ja no és tant la quantitat de paperassa que s'ha de fer, sinó la de voltes que s'ha de fer cada vegada que fas alguna cosa, sí, que és i que serà la mateixa, però com si tingués que començar de zero, pràcticament, no?
1: Sí, així n'és. Sí.
2: Clar, una per a cada activitat. Ara, sí, és, bàsicament és complicat i és...
1: Sí, el castell inxable, cada castell inxable porta el seu paper, si fas foc, depèn a quants metres tens que fer el foc de lo que és el riu, perquè no està prohibit, vull dir, és que n'hi ha mil històries. Si montes una carpa més gran de X i la tens que enganxar al d'això, tens que posar...
2: Imagina si a més això, a més d'obviar tràmits, i generar energia, eh? Imagina't.
1: Jo al primer partit polític que ho faig, jo ho vote.
3: Miguel, sobretot el que estem xerrant, que antes dies que sí que estàs d'acord en la primera.
12: Sí, sí, és que és un puesto ideal per aquest tema, perquè antes estava parlant jo, la carpa de penyes està ahí para, la utilitzen per penyes, ja van. Però clar, menjar aquesta carpa al principi per aquest evento, això val una fortuna. Si d'alguna manera ja estiguera preparat,
1: que sí,
12: pues, a més s'aprofitaria més, perquè moltes activitats que se fan en el poble, dins del poble, que a la millor molesten els veïns, pues se podien dur ahí. Seria un posto ideal.
3: Tampoc que li faci molta gràcia això que acabes de dir als veïns de la zona.
12: Pues, jo crec que ahí no se molesta tant.
3: No, això és cert, eh?
12: Depèn de, si la música no està molt forta, tampoc se molesta tant.
3: Totalment d'acord. I d'este Assofest, que ara sí que va fer-se, perquè, vamos, algo que se complique l'horari d'un dia per un altre, ara sí que se donen totes les característiques. Sempre hem dit que és una festa per al poble, per a la gent de la comarca que vulgui vindre, no tan ja, Paco, recordem això, no tan ja per a vosaltres, que tampoc teniu aquesta especial necessitat de per si, de pegar-se aquesta curra, i més en diumenge, tot i que eixiu, socialitzeu, vosaltres entre vosaltres també vos fa profit treballar de forma conjunta, però jo crec que l'última vegada vas dir un poc o paregut, que era com un regal també a la població.
1: Claro, claro que sí. A més, i te ho vaig dir l'última vegada, les darreres setmanes de la Sofest se nota com una espècie de que la gent veus a gent que fa temps que no va al teu restaurant, però això no me passa a mi, li passa a tots els meus companys, i això està superbé, està, és superxulo, perquè a vegades no és que no vaig anar a casa perquè no volen, sinó perquè tenen les seues costums i saps, però això queda molt bé i treballes per un bé comú, a banda de que nosaltres ho passem molt bé, la veritat. Però sí, cara al poble és una forma de dir, així està l'hostaleria, va, anem a passar-s'ho bé.
2: I és curiós, des de fora, Paco, veure com esteu tan units els hostalers de la vall. Això és un cas inèdit o poc...
1: Pues mira, vaig a contar-vos una cosa que mos va passar. Vam fer un event farà poquet sobre l'economia circular i demés, que, bueno, s'havien fet unes enquestes, i tenia que vindre algú, va vindre una estrella Michelin del Citrus, del tancar de Codorniu, Aitor, i quan mos va veure, que vam acabar sopant després de l'event en el host, mire més, aquell flipava. Diu, tio, jo no conec a ninguna associació d'hostaleria que estigui a Xina, ells estan vinaròs. No conec, no, sí, n'hi ha, però no que tinguin ixa, bueno, la veritat és que s'ho passen bé, fem reunions, no sé, és algo curiós, sí, la veritat és que és curiós.
2: Jo no
1: perquè tinc que dir una cosa, imagina't agregar tots ixos egos, perquè tots tenim els nostres restaurants i tots els nostres bars, i que damunt, quan arriba la Sofest, cada un fa una cosa sense queixar-se, sense, tots tenim el nostre rol, el tenim ahí d'això, i o sea, la Sofest increïble.
12: És el que té l'associacionisme. És que quan un s'integra en una associació d'aquest tipus, a nosaltres ens passa en Jo Compre, se creen moltes relacions que a la millor antes no existien, i és una manera de promocionar el poble, de promocionar l'economia, de promocionar la cultura, el que vulguis. És la millor manera que n'hi ha, d'estar tots units i tindre un camí.
1: Sempre ho has recordat, perdona, a sobre de la pandèmia.
3: Sí, sí.
1: Tu eres testic.
3: No, clar, perquè t'has preguntat a la Josep Antoni, és admirable, no?, de veure com esteu units i tal, i jo anava a dir, perquè ahir m'he callat, dic, no sempre, no sempre en esta... Ara bueno, la cosa ha millorat a muntó, eh? Ara sí, Paco, ara ja, això és una altra cosa, eh?
1: Jo l'he estat el pecat va fer 18 anys i jo no he tingut mai un rifirrafe, no he notat res. Abans igual sí, no ho sé. Jo sóc foraneo, sóc del Menara, entonces...
2: No, però està molt bé com vos junteu, com participeu, sí, de coses comuns. Per exemple, el fet de, per exemple, vosaltres, el Pecat, l'Horta i Montpiedra, que participeu de comunitats energètiques, que per és una exemple qüestió flipant, no? Que sigueu els capdavanters en l'hostaleria...
3: Això m'ho has de contar, esta setmana m'ho has de contar.
2: Això ho contarem, però sou capdavanters en...
3: Escolta, quants gorros, quants sombreros de palla, podria dir, quants sombreros de palla heu fet?
12: Mil.
1: Mil?
12: Mil, o sigui que...
3: Pos.
12: O sea que els primers mil que arriben
2: tindran
12: sombrero.
1: Farem curt.
3: Pues mira, ja que hem dit, perquè Miquel ha dit, els primers mil que arriben, ara estem condenats a parlar, òbviament, de quina hora arrenca tot, quin és l'horari, quina és la previsió, i com teniu, poc més o més, per damunt, Paco, planificat i set i dos.
1: Bueno, a veure, començarem, segurament a les 12 ja estarem a tope, ja vosaltres ja estem preparats, però segurament ja a les 11:30 ja hi haurà musiqueta, començarà Òrbita Valentina, continuarà Le Monzis, després frenarem un poc perquè volem fer l'entrega de, igual que vam fer l'any passat a l'associació de contra el càncer de la Vall, que van donar el que vam arreplegar dels diners que cobrem per l'euro este del got, que és un got reciclable. Este any ho anem a donar a Caritas Parroquial, l'Assumpció, i vindrà Marc a replegar-ho. I a partir d'ahir ja Pedro Medina se ficarà a ficar musiqueta i acabarem pues, en companyia de Gustavo, com no podia ser d'una altra manera. Ja a les 3:30 començarà Gustavo. N'hi haurà este any algun, bueno, n'hi ha hagut un canvi des de març fins ara, en lleva la ensaladilla per un tema de, bueno, pues,
3: sí, obvio,
1: en canvi per una Gilda, recordar que n'hi ha pernil ibèric, n'hi ha tres classes d'arròs, n'hi haurà brave, n'hi haurà mini hamburguesa, bueno,
3: i n'hi haurà Òrbita Valentina, que és el que està sonant ara.

0: Però que bona música, gastronomia i un dia festiu. Quan acaba un event d'este tipus, Paco, si tot ha anat mitjanament bé, que no hi ha hagut ninguna complicació, complicació me referís a que l'horari ho ha respectat i que tot mitjanament s'ha pogut fer. I quina sensació se'n vau a casa quan acaba una jornada d'este tipus?
1: Buah! Bueno, la gent és molt, molt bona. És una... La veritat és que és una sensació superxula perquè és, has compartit un dia en els teus companys d'ofici, però a més de, no, ja no és des de les 11:30, vull dir, nosaltres el dissabte anem a muntar i el diumenge anem a començar l'event almoçant tots junts, vull dir, l'event nosaltres lo comencem a les 9:30 del matí el diumenge, mos fa Pedro de la Alabama bocadillos de tortilla a la carta i ahí ja comencem el dia, vull dir, imagina't l'ambient que se pot crear. Hasta l'any passat crec que jo vaig arribar a casa pues, a les 9 de la nit
2: en bones condicions,
1: com una poma, com una poma vaig arribar.
2: En guai pareix que siga despedida de temporada, no? El festival, pareix que coincidís. Sí,
3: tots a la platja.
1: Tots a la platja. Sí, sí.
0: Guai, les circumstàncies han volgut que siga així. I Miguel, preguntar-te per jo compro la vall ara que se suposa tenim una miqueta més de temps o no? Tu, en plan particular, que és una miqueta més...
3: No tinc pressa.
0: I què tal, com ho porteu això?
3: Bueno, pues bé, estem acabat ara l'acabada del Rasca, que és una campanya que és molt bona. Així, l'amigo Paco ha donat el Premio Gordo.
0: Ah, ha sigut tu?
1: Sí,
3: a una persona també que m'ha agradat molt, la persona que li ha tocat, la veritat és que...
1: Entenc que sí que és d'Ildefonso.
2: No? Soc a la boleta.
1: La
2: ho entenc. Bueno, I has captat nous associats, per exemple, també.
3: Sí, també. Algunes ja no ho
2: com la comunitat energètica de la Plana, que s'ha integrat en
3: Joc. I entonces és una campanya molt agraïda, perquè en el nostre grup de WhatsApp, el Paco està ahí, i ara ahí també està, la gent, ah, pues mira, este era toca 5 euros, este 20, este 50, este 100. I és una campanya que crea, el que parlem, de l'associació, crea molt d'unió, de molta alegria, donar premis i repercutir, són diners que repercutixen després en el comerç. Nosaltres ens gastem tot el que tenim, al final ens veig justet, però tot el que cobrem, tot el que ens donen va al comerç altra vegada.
0: A reinvertir-lo. Sí. Escolteu, avui, bueno, així, quasi que de xambà, de passar, però aquest tema, si voleu més avant, el parlem de les possibilitats que puga tindre i ser recinte filat. Per a més coses.
3: Has obert el meló.
0: Així en el mes de juliol i tal, que és una miqueta més tranquil·let, que ja la meitat de la gent està allà en el Blavón, de Moncofa, o en Xilxes, on sigui. A veure si li peguem una pentinaeta al tema, si vos sembla.
1: Bueno, este juliol tens el parc aquàtic.
0: S'ha produït el silenci, S'ha produït el silenci.
3: Esperemos, no?
1: Home, claro, se suposa que és un... és bo, no?, pel poble i se parca guàtic.
0: Sí, home, no, quan estigui a fer, té categoria. De categoria. Tu te tiraràs pel teu... Ja, ara pots anar en banyador i en el gorret este de palla.
1: De fet, com a president de Sobai, estic convidat per ser el primer.
3: Entira-te.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Jo no sé mai estar bé quan parlo en sèrio o quan parlo en broma. Ara sí que mos queden ja pràcticament que els minuts contaeix per a que Paco, dirigint-te a la gent que ens pugui estar escoltant ara en directe després en el podcast, que li digues què va ser esta Sofest i què va ser este diumenge. I allí va trobar-se què?
1: Allí se va trobar, pues, com diu Pedro, si un bar és diversió, imagina 32 bars junts. Diversió, alegria, musiqueta, gastronomia bona, pernilet ibèric, antes no ho ha dit, tenim dos talladors de pernil ibèric professionals. Pues, imagina't, pues, un diumenge, què vas a fer en casa? Calor, aire condicionat, això gasta molta llum.
2: I així tenim gorrets.
1: Claro, tenim gorrets, No, jo sols vull que agrair ràpidament, tinc que agrair a l'Ajuntament de la Vall, als nostres patrocinadors, que és Caixa La Vall i Caixa Sant Vicent, a tots els col·laboradors, i bueno, i ara que estàs aquí, José Ani i Miguel, pues moltes gràcies per la comunitat energètica de la Plana, pues, pensar en esta gran idea.
0: Pues això és el que ens ha contat Paco Rivera. Ja per a tancar tant en Josep Antoni com en Miguel, iniciatives d'aquest tipus que la ment va en marxa ja mirant així a curt termini, incursió en cosetes d'este. Bueno, tu, si no vols dir més res més, Josep Antoni, com
2: ja parlarem esta setmana.
0: Com haurà de tornar. Però Miguel sí que ja ha vist ahir en Ixes APP. Has dissenyat alguna nova més o què?
3: No, de moment està bé. Ja.
0: No te dona més la vida.
3: Estic la de Son Festes, la que estic pegant-li fort ara.
0: que ho passeu molt bé, moltíssimes gràcies per haver vingut així, ja en el borrer de palla. Després ho podeu gastar per a polvoritzar també, per anar a cremar niña. No, a més està prohibit, no se vos ocorris que fins l'octubre no se pot ni cremar niña al terme ni fer res de res.
3: Això té la solució de Josep Antoni.
0: Sí, el que ho tritura ara i tot això.
3: Aquest tipus de solucions és que parlarem.
2: Solucions tecnològiques.
0: Moltes gràcies per la visita, que vagi bé, bon dia.
1: Gràcies.
4: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau. ¿Buscas el refugio perfecto frente al mar? En la playa de Casablanca, en Almenara, te espera Mar de Fusta. Disfruta de nuestro auténtico ambiente chill out con desayunos, almuerzos, comidas y cenas junto al mar Mediterráneo. Un espacio familiar y accesible para que solo te preocupes de disfrutar. Mar de Fusta, tu punto de encuentro. Playa Casablanca, Almenara.
5: No olvides seguirnos en Instagram @mardefustaalmenara. Teléfono de reservas 604-9905. 45.
6: Novamoto en Baidoisó es distribuidor Fantic y Yamaha con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga, en Baidoisó. Te esperamos.
7: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
8: ¿Con o sin azúcar? ¿Con o sin cafeína? ¿Con o sin nómina? Sea como sea, en Grupo Cooperativo Cajamar entras a lo grande. Con muchas razones para hacerte cliente online y gestionar tu día a día desde la app. Descubre todo lo que hemos preparado para darte la bienvenida en gcc.es/nuevos clientes. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
4: Hoy por hoy, de la primavera.
0: En este inicio de semana las temperaturas están dando una miqueta de marge, se diu. Bueno, díganle com vulguen. No son els pitjors dies, ¿eh? Ya no han tingut algú. I el que està per vindre, claro, obviamente, la alçada de mes i d'època de l'any en què estem. De caso, perquè anem a comentar algo sobre els ventiladors. Se comunica que feia l'Ajuntament la setmana passada. Algo es va contar també el portaveu dels Populars, el Mínio Serra. No vull que se faci massa llarg aquest tema, perquè vull repassar altres coses d'interès també amb el regidor d'Educació i Joventut, Manel Agea. Però Manel, bon dia, he de preguntar-te per l'activador, sí o sí.
9: Bon dia, Vicent. Pues, la veritat és que seguim un poc sense novetats en aquest aspecte, no? Vaig comentar que, per fer-ho ràpid i entendre, de tres papers arriba tu, necessitem que arriben els altres dos. Són papers que autoritzen a l'Ajuntament a instal·lar i aquests ventiladors que han comprat les AFES. Seguim a l'espera de que arriben i ho tenim tot preparat. I per què dic això? Dic perquè hem pogut iniciar el procediment de contractació de l'empresa per a no tindre que esperar ni un dia més en el moment que aquestes autoritzacions arriben, no? I des d'ací tornar a insistir, per favor, en que la conselleria ens enviï les autoritzacions pertinents perquè com tu bé dius, la calor ja es comença a notar, ja comença a ser complicat en alguns casos donar classe i aquest ajuntament el que ha tractat en tot moment és d'agilitzar i de donar resposta a una situació que ens vam trobar, no? Que n'hi havia una iniciativa per part de les AFES d'assumir aquesta despesa i l'Ajuntament va decidir pues, d'alguna manera donar aquesta cobertura legal i poder ajudar-les a fer-ho possible.
0: Per tant, per simplificar les coses i buscar la solució, Manel, que és el que es tracta i suposa que és el que vol saber el oient, és quan arriben aquests papers, tot el que més està preparat per a que se comencen aquestes tasques que s'instal·len i equipa de la glòria, que se diu en castellà.
9: Efectivament, però això ja ho vaig dir, això és un parche. Això ha sigut una solució que entre AFES i Ajuntament hem intentat buscar, no? Així el que se tracta és d'exigir a la conselleria de que siga la responsable i que assumisca la seva feina i la seva tasca i que climatitze no sols quatre centres de la Vall, que climatitze tots els centres de la Comunitat Valenciana, que són els únics edificis públics que a dia d'avui no contenen en aquesta climatització. I ho és el que estem veient també en les manifestacions que s'estan produint aquests dies. Un dels punts precisament és ixe.
0: A més, que tu vas i està, se suposa, no?, que està en aire condicionat, altres tipus, no?, d'instal·lacions públiques, estan els ambulatoris, estan els hospitals, estan, pues, jo que sé, des de l'oficina de la bola, del que siga. Per què no les escoles, escolta? Però bueno, a veure si a poc a poc, no?, anem solventant aquestes coses. Per cert, que sobre el tema de dir-li a conselleria que se faci càrrec d'aquestes coses i tal, di Arminio Serra, ara me ve el pensament, que en el darrer pleno que també va dir que sí, que va mostrar l'acord que s'inicia, però escolta, jo entenc que encara menys les coses i totes les voluntats va acabar ahir, tan difícil és que es faça.
9: Llavors n'hi ha que preguntar-se si estem per a defensar la Vall o per a defensar a la conselleria.
0: Bueno, pues de moment ho deixem ahí en l'esperança de que arriben els papers, no?, i de que els ventiladors se puguen instal·lar. Per cert, això és més preocupant. Cinquena setmana ja de vaga indefinida. Jo ho volia pensar, que lo de vaga indefinida no és que no m'ho creia, és que estava molt clar i havien dit que sí i havien esperat els motius. Jo no em pensava que això no va ser tan llarg. Suposo que els professionals, els docents tampoc, lo que no sé si la conselleria ho tenia clar o no. Tu, com a regidor d'educació d'un municipi com la Vall, què me pots contar, què penses?
9: Pues, com a regidor i també com a docent, te diria, perquè ho he pogut viure des de les dues perspectives, no?
0: Sí.
9: I la veritat és que jo crec que ningú s'esperava que arribarem a esta situació d'encetar la cinquena setmana de vaga, encetar la cinquena setmana amb unes negociacions que estan apareix que van avançant a poc a poc, no? Però que no van tot lo ràpid que voldríem la comunitat docent, perquè sempre ho he dit, els docents simplement volen unes millors condicions per a seguir desenvolupant la seva feina, i jo crec que tots els docents volem tornar a donar classe, volem tornar a fer-nos càrrec dels nostres alumnes i volem tornar a acompanyar-los en aquest procés d'aprenentatge, perquè al final és la nostra vocació i és el que és plena, no? I en aquest sentit és trist que portem 5 setmanes ja sense poder tindre una vida normal, manifestant-nos per allò que creiem just, no? Però com sempre dic, en aquest doble esperit de contradicció, de saber que estem fent algo correcte i estem fent una reivindicació justa, però al mateix temps ho fem pels alumnes, no? I precisament el no poder estar en aquests alumnes, jo sé que psicològicament a molts mestres, a molts profes, pues això és dur, perquè és abandonar d'alguna manera la teua vocació per exigir unes millores que són també necessàries, no? I el que és més preocupant de tot això, al final, és aquesta percepció de que la conselleria li dona igual allargar-ho una setmana més, li dona igual dues setmanes més. Ells van a la marxa, poquet a poquet, ara reunió telemàtica, ara no sé què, ara no vos envio document. Una necessitat de dilatar plaços i de fer les coses llargues, que a mi el que em preocupa veritablement és el per què de tot això, no? Perquè just ahir, o fa dos dies, llegia que havien ampliat en 60 milions d'euros més, una miqueta més de 60 milions d'euros, les subvencions, les ajudes a la privada, no?, a l'escola privada. I aleshores ja no saps si esta maniobra és guanyar temps i anar fent per la porta de darrere altres actuacions, o simplement és que no saben gestionar esta situació i els està venint gran, perquè a mi també m'agradaria saber què opina el president de la Generalitat de tot això, perquè no l'hem vist. Ha estat absent, ha estat amagat i no s'ha posat a primera fila per a intentar encaramar una situació que al final que estan en peu de guerra d'alguna manera són els seus propis funcionaris, són els funcionaris de la casa que hi representa. No té voluntat de tindre content al seu personal, no té voluntat de millorar l'escola pública, és a dir, hem de seguir sine die fins que els sindicats accepten un acord. És a dir, no podem deixar aquesta responsabilitat tampoc en els sindicats. El que ha de fer la conselleria és presentar una proposta seriosa

0: el tema del València, que és inexistent en aquest acord. Simplement posa un apunt com a que promouran l'ús i ensenyament del valencià, però no diu ni com, no diu ni revocar la llei de llibertat educativa, no? I la llei sectària que ha segregat a l'alumnat i ha obert un debat que no existia. I en aquest sentit no notem que s'estigui avançant en una direcció per a contentar i arribar a un acord.
1: I efectes col·laterals de tot això també. Alguns actes han tingut que ajornar o suspendre, per exemple, recorda el gust per damunt d'amunt, l'acte d'Amics de la Vall en el que s'iniciava una nova edició de música i paraula, lo de l'escola canta, etcètera, etcètera, regidor.
0: Efectivament, no, Vicent? Pues, a veure, és que no té cap sentit fer cap tipus d'acte i cap tipus de... sobretot d'acte extra, no?, que requerisca un esforç extra no remunerat, perquè al final els professors no, i els mestres no cobren més per fer aquestes coses, uh-huh, i que moltes voltes són fora del seu horari laboral, no? Pues te puc dir activitats que s'han fet cíclicament en esta regidoria, com el cinema a l'escola, com la representació final de l'Escola Canta, que la vam suspendre, com la fira de cicles de FP que organitzem des de joventut tots els anys, no?, que la vam suspendre també perquè efectivament en una vegada alumnat i una vegada de professorat no tenia cap sentit, i més quan aquest ajuntament està recolzant aquestes manifestacions, no? I en aquest sentit també associacions com Amics de la Vall, com comentaves, també han tingut aquesta sensibilitat i aquest compromís de sumar en pro de les reivindicacions del professorat. I jo pense que és natural que en una ciutat com la Vall, que ho hem dit, que estem conscienciats i forma part de la nostra identitat, l'educació pública, que estiguem tots conscienciats i anem tots en aquesta direcció.
1: Pues tant de bo solució per a totes les coses, la vaga per supost, i que torni tota la normalitat, i a més ja ara en premura, perquè és que estem en juny, i juny és el darrer mes. Això no pot acabar així, i que s'acabi el curs escolar, per dir-ho d'alguna manera, en anticipació, però al marge de tot això, i el tema dels ventiladors, que arriben prontes papers, tant de bo arriben a si puc fer, salvo que tingués alguna cosa més que afegir en l'apartat educatiu, Manel, que ara seria el moment. M'agradaria tancar esta xerreta preguntant-te per lo de la Vall és màgia, que ha sigut un cap de setmana excepcional de gent, que me consta que, perquè he vist les fotos també, que la gent ho ha gaudit, que ho ha esperat, així que un cap de setmana en aquest aspecte il·lusionant almenys.
0: Sí, la veritat és que és la quarta edició ja de la Vall és màgia, que a proposta de la regidoria de dinamització de barris, no? La regidoria de joventut va entrar l'edició passada i enguany per tal de poder fer més gran, per tal de poder sumar esforços i per tal de poder arribar a més barris i a més xiquets, en un format, la veritat, que és únic, produït per Fran, el Mago Orbit, un baller que ha pogut demostrar així al seu poble, no?, la seva capacitat per a dirigir un espectacle i per aportar qualitat en un sector que ell domina perfectament, que és la màgia, i sobretot en este que és la màgia de carrer. I així, en aquest esperit, pues, la veritat és que les places s'han plena de xiquets, s'han plena de famílies. Crec que, a més, hem disfrutat d'un horatge molt, que ha acompanyat molt, no? Mm-hmm. Hem pogut fer-hi la gala final ahir, diumenge, en la plaça del parc, i se va plenar de gent. La veritat és que va ser un èxit, i molt content de que els projectes que aquest ajuntament desenvolupa, pues, arriben a la gent es faci a seus, i que vinga enrere, no? I com va dir ahir la meva companya Zaida, ja estem preparant la cinquena edició per a l'any que ve, perquè té tot el sentit del món, els datos ens ho avalen i la gent ja ho espera, no? Quan arriba el bon temps i ser festival de màgia internacional de carrer, i crec que posiciona la Vall també com un referent de que la cultura pot eixir al carrer, pot eixir a les places, que es pot fer un oci apte per a tots, i que d'alguna manera atrau tant a famílies com a xiquets, com a majors. I només hi havia que veure l'ambient. Ahir en la plaça del parc va ser una vesprada magnífica, en un bon ambient i en un bon rotllo, que la veritat són d'aquests dies que recarregues piles, desconnectes, tan rius i agarres la setmana d'alguna manera en més força.
1: Com diria la Fumiga, l'última i on anem. Però esta, és que ser tornant a educació. Crec que heu fet una visita a les obres del Rosario Pérez, pot ser?
0: Sí, estem ja ultimant els últims retocs, no?, com aquell que diu, perquè ara ve un procés ja un poc més complex. Hem de coordinar entre la cavalla de les obres, no?, l'arribada del mobiliari, el trasllat del mobiliari restant, la neteja, donar de alta tots els serveis que tenim que donar de alta, no?, l'electricitat, llum, gas, alarmes, etcètera, etcètera. I ara ve un estiu de donar-nos canya, no?, en aquest aspecte, per a que en setembre tot estigui a punt i preparat per a que els xiquets i les xiquetes del barri Carbonaire puguen entrar a la nova escola, i és l'horitzó

0: el que estem treballant.
1: Manuel Ángel, regidor d'Educació, gràcies per la visita i que vagi bé, bon dia.
0: Gràcies, Vicent.
2: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.

0: Continuem en esta segon part de l'Oi per Oi de 8 dilluns, 8 de juny del 2026, viatge radiofònic que es porta fins a les 2 de la vespre. Després, com sempre, a les 2 i 17, repassem l'actualitat local i comarcal d'este dia.
1: Oi per Oi de la primavera.
2: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. I veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol, possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure els ulls i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Traver a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
3: Caixa la Vall, sempre al teu costat.

0: en primera persona.
1: Avui tenim una entrevista molt especial. El convidat és, especial és David García, alcalde de Nules, que el dilluns de la setmana passada va fer una compareixença davant dels mitjans, i el contingut, jo suposo que no a tots ni a totes, però la gran majoria es va deixar un poc perplexes. Jo almenys reconec que era l'última cosa que esperava sentir en inici de setmana, no? I si dilluns passat. Ara no tindré temps per a parlar d'això i d'altres qüestions. David García, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Pues así estamos, iniciant el dia, no? Iniciant la setmana, i a partir de que és una setmana xula, on tenim el dissabte la presentació de Sant Joan, del barri, de les festes, de la reina, i bueno, pues una setmana on ja es comença pràcticament el cicle festiu en el poble, el qual sempre va bé. Pese a la calor, pese a la calor.
1: Exacte, això estem esperant ja. Vas estar, cada setmana has estat a Madrid, en lo del Papa, te llegit en xarxes algo, vore?
2: He estat en molts puestos este cap de setmana, no? Però perquè he estat en Segovia, no? En temes de municipalista, en Logroño, i també vaig estar en Madrid ahir de matí, participant, bueno, assistint, no? Millor dit, com ho deixes, moltes persones que van anar a escoltar i veure al Papa León XIV, que bueno, pues estar a Madrid i vaig dir, bueno, m'arrime, escolta un poc, i de veritat que va ser un corpus diferent. Després vaig estar en Nules en el processó del corpus, però vaig estar en Madrid escoltant al Papa, i una veritat que un missatge molt contundent que jo crec que tenim que escoltar, al marge de que siguem més o menys creients, al marge de la religió que cada un puga professar o dels valors que cada un tinga. Jo penso que el Papa sempre és una institució a la que mereix la pena escoltar. Jo tinc ganes d'esta setmana escoltar-lo quan vaig, per exemple, a Canàries, perquè crec que també donarà algun missatge interessant, torna a dir, al marge de la religió, en clave humanitària, que ell va donar dos missatges per a mi que van ser molt contundents. Un d'ells va ser això que quan va dir, i damunt, pues, crec que no pega punta sense fil, no? Quan va dir això de que nadie pueda arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Yo pienso que es un mensaje en clau absoluta y en este debat mundial que estem tenint ara mateixa, i en Espanya també en particular, en el tema, per exemple, de la regularització d'immigrants, de la que jo m'he posicionat sempre favorable. Crec que les persones mereixen els mateixos drets al marge d'on hagin nascut. És un tema que no se decidís, i per tant, pues, no té molt de sentit, si no ho deia el Papa, així ho vaig entendre jo, el anar a missa i l'anar de creient i el tratar de fer-ho veure quan després, pues, no acompanyen els fets i deixem de costat a altres persones, no? I al final va donar un missatge molt clar també, com va dir, sed humanos. També crec que anava un missatge molt clar, però bueno, no anem tampoc a fer així avui una anàlisi del discurs del Papa, però jo estic molt content d'haver pogut estar ixe ratet allí i bueno, per viure en primera persona una missa oficiada pel Santo Padre.
1: Mira, jo crec que en el Papa ja he trobat una primera similitud en tu quan has nomenat lo de no pega punta sense fil. Jo crec que David García no n'ha pegat mai de punta sense fil, i mira que vas començar molt jove, tenies 24 anys quan vas accedir a l'alcaldia de Nules, no?
2: Sí, 24 recient complits, i tindré 36 recient complits el dia que ho deixe, no? Però també vaig entrar sent molt jove, o deixaré sent jove, no molt, ja el molt ja me sobra, però encara sent jove, i de veritat que hauran sigut 12 anys, ara seran 11, este dissabte faré 11 anys com a alcalde del poble, seran 12 menys un dia, i bueno, pues molt content de la trajectòria, de l'experiència, de l'aprenentatge, del que he pogut fer i el que puc encara seguir fent. I a més, en total realitat, que és la veritat, jo, i ja sabeu la gent que està al meu costat i ho sabeu la gent del poble, jo m'he entregat en ànima durant 11 anys al meu poble, a la política, renunciant a altres moltes coses personals, moltes, i he entregat els meus millors anys de la vida al meu poble, no? De lo que no m'arrepentís en absolut, en lo que tornaria a fer sense dubtar-ho, si tornara a rere prendria la mateixa decisió que vaig prendre en el seu moment de donar este este pas. Però sí que és veritat que al final en la vida pues n'hi ha que prendre decisions, n'hi ha que ser valents, i a vegades prendre decisions que són difícils d'entendre. Jo entenc que molta gent això pues, li és complicat, perquè és cert, i això ho tenim en el projecte absolutament clar, nosaltres, jo en el pas, no dic arrere, perquè no és un pas arrere, és un pas al costat, on seguiré, que després farem des d'un altre punt de vista, però faig en un moment, jo pense que bo en la meva trajectòria política, on podria aconseguir perfectament, si volguera, i si hagués volgut pues, continuar l'alcalde 4 anys més en absoluta seguretat, i per què no descartar altres opcions, perquè de fet és així. A mi el company, per exemple, d'Unió Municipalista, fa ja unes setmanes, alguns companys, dic, sí, prou significatius de les tres províncies valencianes, me van plantejar ser el candidat a la Generalitat Valenciana pròxim d'Unió Municipalista. Jo vaig rebutjar en absoluta contundència, perquè tenia clar quina era aquesta decisió. De fet, l'he posposat, no la presa, sinó la comunicació. De fet, jo ja t'he dit que i d'això n'hi ha testics a decenes. En Nadals a ma mare li vaig donar la millor notícia de la seva vida. Li vaig donar dos. Una va ser que no me presentaria a les eleccions, i mon pare me va dir, i li va dir a ma mare, bueno, hasta que no lo vea no me lo creo. I el dia passat va dir, bueno, ara sí que me lo creo ja, no? També ho vaig dir a mon germà, a la meva cunyada, a tots els meus amics, i també als regidors del meu equip, no? 1-1, de forma prèvia, en aquests últims mesos ho han anat sabent, no? Però al final, en què la decisió estigués clara, era qüestió de verbalitzar-ho, i no ha sigut fàcil, m'ha costat molt verbalitzar-ho, pese a que ho tenia clar, perquè al final, pues bueno, pues sí que és veritat que li tens un carinyo a la institució, que li tens un carinyo al treball, no? I pese a que pues bueno, pues té una part també negativa, i que és una absorció d'energies diària, però estic content, no? Pel treball que faig. Jo sempre dic que soc feliç sent alcalde del meu poble, com ho seré també en el que ve endavant, però a marxa dels motius que ara imagino que anirem parlant, n'hi ha un que per a mi és o dos que són fonamentals. Un és el de coherència. En moments en els que bueno, pues la gent està un poc desconfiant de la seva classe política, de seus representants, perquè bueno, pues estem acostumant en la política que se faci el contrari de lo que se diu, que la gent se senta pues, això, defraudada, i que siga lo normal no complir el que promet. I jo en el seu moment, Vicent, i això a mi me pesa molt en la consciència, o me va pesar per prendre la decisió, jo vaig defensar i defense, perquè siguis creent en això, que la política no deu de ser una professió. Uno pot, quan acaba la seva carrera professional, tindre en el seu vida laboral política. No crec en això, crec que és perillós per la societat, crec que és perillós per la democràcia, crec que ho té que tindre vida laboral antes de la política i després, per lo menos. Si evidentment pel mig també ho tens, com en el meu cas, per exemple, jo compatine amb la docència, pues millor. Però ho té que tindre la seva professió, i té que saber que si demà perds les eleccions no passa res, tens treball. Avui en dia això és algo no habitual, i hi ha molta gent que fa el que siga per continuar la política, perquè no té on caure mort fora de la mateixa, no? I això és perillós. I jo en el seu moment vaig defensar que la política tenia que ser un parèntesis en la vida, una etapa. Crec que se hauria de legislar i regular això, i que hi haguera una limitació de mandats. Ho crec. Per tant, després de 8 anys, perquè aquest debat el vaig començar, te dic jo, el vaig començar i el vaig acabar la nit electoral última, jo el 28 de maig del 23, i la nit vaig tindre clar que s'acabava, o que se devia d'acabar, i ho dic, ostres, pues després d'estos anys tens que ser coherent i demostrar que allò que dius te ho apliques, no? Perquè de què servís predicar en qüestions que després pues se queden en paraules i que no t'apliques, no? I encara que en Espanya no estiga regulada, com jo crec que devia ser regulada esta qüestió, pues no hi ha que esperar que ho arreglen o ho regulen, sinó que n'hi ha que autoaplicar-se. Per tant, és la, la qüestió que més pes ha tingut a l'hora de decidir, i me n'aniré la consciència molt tranquil·la. Tinc la consciència molt tranquil·la, i en la vida mai se sap, no? Les voltes que pot pegar la vida, mai se sap el que pot passar, però el que tinc clar és això, que tinc que ser coherent i que tornaré a les meves aules de forma plena, a donar classe, com faig, però de forma, pues, evidentment, molt més concreta i molt més implicada. I que també tinc és que després de 11 anys, que seran 12, en els quals pues no he tingut temps, perquè també dius, jo no sé com arribes a tot, no? En tot el que fas, papa, no m'ha preguntat molt, que jo m'ho fan moltes vegades. Jo sempre dic el mateix, dic, pues arribe a tot, perquè n'hi ha una qüestió a la que he renunciat, que és la meva vida personal, no? I ho he fet, tornar a dir, de forma totalment conscient, de lo que no m'arrepentisc, però de lo que no me vull arrepentir.
1: David, permeteu-me una qüestió. Jo suposo que una decisió és un cúmul de circumstàncies, però quin és i ese clic s'ha de produir necessàriament, un clic, algo que diga ara, ho he de verbalitzar, ho he de dir ara. Què produeix ese clic, si podem conèixer-lo?
2: Mira, pues, és el que t'estava un poc contant, no? El d'anit electoral, no? De dir, ja seran 8, són 8 anys, ja no han sigut 12, el moment de ser coherents, i ja està, sí, no? I és una pregunta que, pese a que l'anit electoral vaig creure, i a vegades quan ho té d'esta vida, ixes, no, ixes primers tal, n'ha que saber escoltar-se a la mateixa, jo vaig tindre prou clar. I són moltes coses, però el tema de la vida personal, com te dia, no vull arrepentir-me de no haver viscut, no, la meva vida personal, i és un tema també de molt de pes, que també vaig tindre clar, sobretot l'estiu passat. L'estiu passat jo te diria que va ser ja un moment en el que vaig
1: de trobar-te amb tu.
2: Sí, el viatge que vaig fer al nord, en el que vam quasi coincidir, sí. Va ser un viatge també molt d'escoltar-me a mi mateixa i de pensar, no?, que és el que volia. Sí que és veritat, i també te tinc que dir que també va ser un motiu de pes, que al final són moltes coses, no?, que se van juntant. La comprensió vaig parlar de temes de salut, i és cert, no?, jo el dia, i ho recorde, el dia 10 de juny del 2024, tinc una fecha marcada, i aquest dia vaig tenir un susto cardíac, encara que no ho vaig dir en aquest moment, molt important, i ja vaig tindre el pleno de l'Ajuntament, i del pleno se va anar endur, no? No vaig ser en les càmeres perquè vaig aguantar fins al final, però vaig eixir del pleno i vaig tindre que acabar en seis metges, no? En unes pulsacions extremadament altes, i aquest episodi s'ha repetit altres voltes més, i en aquest moment els metges me van dir, això no és compatible en la marxa que dus, i sobretot en la forma en la que te prens les coses, no? I els disgustos especialment. Entonces, bueno, pues són moltes coses que al final jo sempre vaig patir molt aquest dia, i és una cosa, una confessió que te faig, no? A calzón quitado, que se diu, molt personal. Mm. Jo aquest dia vaig veure ma mare plorar, no? I en algun moment vaig dir, ostres, no sé, no ha passat res, però poder passar, no? I no me permitiria, no me perdonaria que ma mare tinga que enterrar un fill, no? I aquest dia vaig dir, això no puc passar, ma mare no se mereix això, no? I vaig dir, i de fet aquest dia vaig plantejar si acabava ahir, no? I vaig dir, ostres, tampoc puc, perquè me dec als meus votants, al meu poble, tinc que acabar la legislatura, però jo t'he dit que aquest 10 o 11 de juny del 2024 vaig plantejar seriament, evidentment perquè aquest dia me ho van pues, aconsellar els metges, que me ho tenia que deixar, no? I és un tema que t'he dit, que ho estic contant coses que, pues, no han eixit a Sara, perquè tampoc considerava que era tal, però me pregunto si crec que els motius n'hi ha que donar-los. I importantíssim, Vicent, per a mi també molt vital, com en la part personal, jo ara pues, vull, com dic, viure, no? Vull crear la meva família. Jo sempre he tingut uns somnis molt concrets, ho deixaré a canviar el món, i sé, pues, sé que no el aconseguiré mai, però sí que sé que he pogut canviar un trosset del món en el que visc, no? I en això me quede, no? El món en el que visc, el món en el que viu la meva família, en el que viuran, esperen els meus fills, els meus nets, i ara ve una etapa en la que vull tenir la meva família, en la que vull ser pare, i en la meva forma d'implicar-me en els projectes sé que és incompatible. I em diu, n'hi ha gent que pau? Bueno, sí, jo no, perquè jo sóc el que s'entrega al 200% en el que està, i no se pot entregar al 200% sent alcalde del seu poble i a la vegada pues, volem entregar al 200% en ser pare. pelotan i en el que això, i en el que això implica en la responsabilitat que conlleva.
1: Ja, en això te crec plenament, perquè l'altre dia no fa massa va visitar el portaveu de Centratges Nules, Gabriel Torres, i mateix allà ja mos va, comentar una coseta d'esta. En privat, crec, diu, és que moltes voltes nosaltres bromejant li diem a David, és que pots arribar a tot perquè, claro, no tens una família darrere que te rin, no? Perquè arribes tard o altre camí fora i tal. I Gabriel mos va dir, David s'implica sempre al 100% en cos i ànima. Diu, per tant, en una altra situació no ho sé com ho haurà fet. És un poc el que tu estàs dient-nos ara.
2: No, ara puc ser, i com jo me conec, i en fi, la gent que treballa amb cosa com Gabriel ho saben, pues, és que és el que hi ha, i saben que no hi ha alternativa. I això és un problema meu, però pa lo bueno y pa lo malo, y es lo que ve, y eso es un poco los motivos principales per es que he pres esta decisió, que no ha sigut fàcil, perquè en el fons te puc dir, i veritat, me dona moltíssima pena, i no sé, i sobretot me dona pena, a part de, bueno, pues per lo que suposa deixar darrere projectes que no acabaràs, pues pels companys també, no? Jo sempre dic que del meu equip estic, però a pinyon, i en ell aniria, i t'ho dic de veritat, a on fera falta. O sigui, jo això, moltes voltes, sents en la política, és que és com, els enemics estan dins, no? Jo això de veritat te puc assegurar que tot lo contrari. Jo dels meus companys...
1: Tu no tens fuego, amigo.
2: Jo jamai en la vida, jo dels meus companys sols he tingut lealtat. I no sé com dir-te, no sé com, jo crec que lealtat ho reunís tot, però una lealtat absoluta, un equip en majúscules, on, bueno, pues evidentment cada un a vegades té sobre qüestions concretes, com és lògic, les seues opinions, els seus punts de vista. I jo penso que sempre he tractat de gestionar això de la manera més respectuosa possible. He deixat sempre i deixo un espai als meus companys perquè prenguin les decisions que consideren en les seves àrees de treball, crec que en la responsabilitat d'aquesta forma, o en la corresponsabilitat, i això és el que més te confesso que és el que més me dol, el tindre que saber que d'ací un any pues no estarem en el mateix equip, no? O jo no estaré en aquest equip en primera línia. Això és un tema que me dol, perquè no és fàcil en la vida trobar un grup de persones en el que pugues dir que aniries al fin del món en els seus mandats.
1: David, tinc molta curiositat en fer-te aquesta pregunta. Jo recordo que una de les coses que mos vas confessar així també a calzón quitado, com tu dius, és que tu havies un poc ja vislumbrat el teu recorregut en l'alcaldia, però recorde com si fos ara que me vas dir, el que passa és que no esperava que fora tan pronte, de sobte, d'entrada ja vaig estar ahí d'alcalde. I clar, jo després d'escoltar la compareixença teua del passat dilluns pensava, igual és que a David García tot això li ha arribat més pronte del que hi volia, i a lo millor ell volia que tot això passara en un altre moment. Pot ser?
2: En tota seguretat, jo soc una persona absolutament organitzada hasta nivells, bueno, no te vaig dir radicals perquè no és la paraula, però soc molt molt planificador, anem a dir-ho.
1: Un maniàtic de l'ordre.
2: Bueno, de lo que té que vindre, no? I a mi m'agrada molt planificar les coses, pensar-les, reflexionar-les i treballar-les, sobretot treballar-les. I quan vaig presentar les eleccions de 2015, jo tenia clar que seria de regidor. I va passar, jo tenia clar que trauria un regidor. Això ho tenia, però absolutament clar. També pensava que el Partit Popular trauria en aquestes eleccions majoria absoluta molt possiblement, i no va passar. I jo en el meu plan temporal i de treball que tenia, en el meu plan de treball que m'havia marcat, no?, de lo que anava a fer i lo que anava a anar passant, tenia clar que en el 15 trauria un regidor, i el vaig traure, que en el 19 milloraria el resultat, però encara no governaríem, i que en el 2023 seria l'alcalde del meu poble. Això era el meu timing temporal. Pues això se va adelantar uns 8 anys, i per tant pues la vida va tindre que adaptar-se a la realitat. Jo mai bueno, pues crec que sempre he afrontat els reptes que han vingut en absoluta responsabilitat i sense cap tipus de por. Però anaven en aquest plan intemporal altres tipus de projectes que anaven antes de ser alcalde, que evidentment s'han hagut de posposar a després. Però és que aquest tipus de projectes tampoc se poden eternitzar. Les coses tenen el seu moment, no?, en la vida, i n'hi ha que saber-ho. I també et dic una cosa que possiblement alguns de les persones que ara m'escolten, algunes d'aquestes 20 persones Bueno, pues es posible que ahora pensen y desempolven y se libre. Yo en Nadal, que vaig ja comunicar la decisió a la meva gent més pròxima, alguns altres que jo considero que són importants en la meva vida, tant de l'Ajuntament, sobretot eren gent de l'Ajuntament, vaig regalar 20 llibres iguals. És un autor castellonès que s'hi diu El Regalo, de Luis Moreno, que si no has llegit, Vicent, t'aconsella, però per a demà. És un llibre que a mi m'ha canviat la vida, és un llibre que me va fer reflexionar i recordar què és important en la vida. I jo en Nadals, com vaig tornar del viatge de Nadals, en el que ja hi ha viatge en Cantàbria, vaig comunicar, no?, a la família que ja està, que la decisió estava presa, que era el fin, a 20 persones els vaig regalar el llibre del Regalo en una dedicatòria. I era un llibre que era un adelanto a la decisió. O sigui, que ja qui va llegir, dels pocs que van decidir aquest llibre, van tindre clara quina era la decisió. No n'hi havia més que saber. I era una forma també de, pues, bueno, d'avançar a certes persones que volia que entengueren el pecat que havia pres esta decisió, no? Va quan la comunicara. No dic més perquè és un llibre que val la pena, que val la pena llegir, però és un llibre que te pega en lo profundo molt i que te recorda que la vida sols és una i que n'hi ha que moltes voltes deixar els camins, però és que mos du la vida i, pensa, i a vegades plantes paraules i dir, però on estic anant, és on vull anar, són este camí me du a la meva felicitat, quan siga vellet i estiga pensant i mira arrere, este camí que ha agarrat haurà sigut el que jo volia, no? I bueno, pues això a vegades te fa falta que te donen un regal, no?, a modo de reflexió i sobretot de parar i dir, el meu camí de veritat no és este.
1: Ara parlarem de coses de futur i també de política, però primer, tot això li ho has comentat a Cundín? Cundín, què t'ha dit?
2: Bueno, pues Cundín estava en Cantàbria en mi, no?, en aquest viatge que vam fer, i Cundín està absolutament en mi, però bueno, però absolutament, ja t'he dit jo que absolutament en la decisió que he pres, com t'he dit, que està tot el meu entorn, no? O sea, jo tot el meu entorn ha celebrat molt que prengui aquesta decisió, l'apoyo ha sigut absolut, va ser en el seu moment quan vaig prendre la decisió que vaig prendre i ha sigut avui, evidentment, sense dubtar-ho, perquè després ja sí que també aprofite, ja parlem de Cundín, però aprofite per a dir-te que la política ha agarrat un càlis que no és bo en general, el panorama polític, la crispació, la forma de ser política. Tu saps que jo sóc un abanderat d'unes formes de fer política molt concretes, que avui són minoritàries, que avui són absolutament extraordinàries, avui som uns pocs romàntics és que seguim pensant quina és una forma millor de fer política, des de la moderació, des de la concòrdia, des del consens, i que molta gent quan te sentes en taula i raones sobre la vida i sobre la política pareix que coincideixen en tu, no?, en aquesta forma de fer política. La realitat és que després venen eleccions i la gent vota lo contrari, no? Vota els que més insulten, els que més enfronten, a que més fan política de trinxera, i al final les energies també són finites, no? I n'hi ha que saber que no estem en un temps propici per a... Bueno, no ha sigut tampoc en els últims, te diria, 30 anys, propici per a la política de l'encontre, per a la política centrada en la gent, centrada en els problemes de la gent i no en crear-los. Per tant, també hi ha aquest moment que dir, bueno, David, no vas a poder con el mundo, per molt que vagis a contracorrent, que també ser conscients de que les coses que poden ser i les que no, pues no poden ser, no? I avui no són moments propicis per a un espai polític en el que seguís creent, en el que, per el que m'he implicat, te diria que els últims 20 anys de la meva vida, però de forma plena, i ahí seguiré, eh? És un tema que també vull deixar molt clar que continuaré sense me n'eixeu un àpice, però pues, bueno, pues des de la meva vida i ajudant a Cundín a arribar...
1: Per escriure més, no? Per tirar-la.
2: Ja tinc el segon. Ajudant a Cundín a arribar a xiquets, no?, a les futures generacions, i bueno, tractant d'aportar, jo penso que cada ciutadà tenim que aportar lo millor possible a la societat allà on ens trobem. I n'hi ha una frase... que la recorda molt, i de fet en el meu despatx aquesta frase la presidi. Jo hi ha dues frases sempre que estic molt, molt present en la meva vida. Una la vaig dir l'altre dia en el discurs, de fet vaig començar el discurs de la roda de premsa el dilluns en aquesta frase, que la tinc també en casa, en una, en un lloc molt especial per a mi, en ma casa. Tinc aquesta frase gravada en la porta i per darrere, que diu que la vida en ocasiones te da dos opciones, la cómoda y la difícil. Cuando dudes, elige siempre la difícil, porque solo así estarás seguro de que no ha sido la comodidad la que ha elegido por ti. Una frase de Adolfo Suárez.
1: Solo sé quién es el autor.
2: Que es importante. Y después hay una otra, que es la que ahora torne a dura a la palestra, que esta, si no recuerdo mal, va a ser una frase que, bueno, recuerdo mal, no, seguro, siempre sé, que en el 1996, cuando el van otorgar el premio Príncipe de Asturias a la Concordia, que va a ser uno de sus últimos discursos públicos, yo diría que de nivell que va a hacer, porque ir a partir de deixar la primera política del 91 se va a dedicar a la seva familia, de lo cual se va a arrepentir toda la vida, o va a decir, de no haber estado pues con la familia necesita, va a estar con la familia más el va a necesitar, pero pues yo ya la tal, ¿no? Yo va a decir en muchas ocasiones, en muchas entrevistas, pero tornando al tema, en el 96 el president, en mayúscules, va en ese discurso que le iban a donar el premio Príncipe de Asturias a la Concordia, va a hacer una frase que yo me la he presado siempre con calaba dirigida, y creo que va a ser as que vinieren darrere, y ahí va a decir algo así como: puede que los españoles solo tengamos que hacer una cosa, que es regar allí donde nos encontremos la buena semilla de la Concordia. Es una frase que tinc molt present, la tinc en el meu despatx, darrer del meu asiento de la taula de reunions. És una frase que me llisc tots els dies i que crec que i que tracte de la mesura de les meves possibilitats i de les meves limitacions, que són moltes, però tractar de regar, crec que ja dius que no vellis, però tractar de regar la bona semilla de la Concordia, no? Perquè sense Concordia no n'hi ha convivència possible.
1: Parlem una miqueta de futur, David, de municipalista. Me parlaves que has estat sense anar més lluny, este passa cada setmana, Logroño, Segovia, Madrid, etc. Però vull que ens centrem en nules, mai millor dit. Però l'altre dia, quan li preguntava, per exemple, a alguns dels teus companys, a Guillermo, a Ramon, i dient, bueno, aquest debat encara no el tenim, queda un any per a eleccions, però jo sé que ni l'ambient en Nules i en la comarca està el tema de que Sentatge en Nules òbviament és un partit que se nota molt de la teua personalitat, del teu segell, de la teua impronta. Clar, tu has dit, jo no abandono, estaré, i d'una altra manera, però estaré. Però què va passar en un partit tan marcadament amb el segell personal de David García, sense David García, quan estem a menys, recorde, a menys d'un any de les pròximes eleccions, i parlant única i exclusivament ara de Nules, David?
2: Bueno, una matización importantísima es que el proyecto no será sense David García, el proyecto seguirá sent en David García. David García continúa en el proyecto. Es un proyecto que no te pude ir, porque no queda bien, ¿no? Pero bueno, no te diré ya aparte, pero es un proyecto que vaig que vaig crear, ¿no? Desde la convicció de que era necessari per al municipi, junt a tres persones, que ara sent un projecte propi per a més persones cada any, i és un projecte que considero que és fonamental per a la política local i nacional. Jo crec que aquesta forma de fer política és essencial, un projecte que defenga Nules, un projecte que deixa de costat la ideologia tradicional, un projecte que fique per davant a les persones, un projecte que aplique les polítiques de moderació, de consens, de concòrdia, de diàleg, d'escolta a tots. Per tant, és un projecte que no vaig a deixar de cap manera que morga, i això t'ho dic en absoluta convicció i sinceritat. Per tant, t'ho dic i de veres, t'ho dic de veres, no és un per dir, és que t'he de dir això, no, és que és la realitat. Jo vaig a trencar més cuernos per a que Sentrats torne a guanyar les eleccions pròximes, seguisc sent el president de Sentrats en Nules, quan vinguin les eleccions seguiré sent el president de Sentrats en Nules, i a partir d'ahí, a partir del dia després de les eleccions, David en Central serà el que els companys vulguin que siga. Si els companys, t'ho dic, volen que continuï perquè si hi ha una forma que consideren que siga essencial que jo continuï sent el president de Centrats, ja t'hi dic que allà estaré. Ho he dit per activa i per passar amb els companys, que estaré on ells consideren que tinc que estar, demanant-los el que els he demanat, que és que necessito un temps de desconnectar d'aquesta primera línia política de dedicació, no? Però a partir d'ahí estaré on faci falta, i a les eleccions arribaré sent el president de Centrats en Nules i l'alcalde del poble, però el president de Centrats en Nules, en la part que m'estàs preguntant. Per tant, no va ser una candidatura sense David García ni un projecte sense David García.
1: I municipalistes?
2: Però el més important, ja passant a municipalistes, és que, i això vull ficar en valor, Centrats és un projecte. És un projecte comú, és un projecte de poble, és un projecte de molta gent. Nosaltres tenim més de 250 militants en Nules, Vicent. Més de 250 persones. D'una validesa enorme. Jo del meu grup de regidors estic absolutament orgullós. Tu els coneixes, són gent bon, primer, bona gent, que és important, bones persones. Jo quan tracte, i és una cosa que també te confesso, ho he fet sempre, quan en qualsevol cosa he tingut que conformar equips, alguna vegada m'he equivocat, també te dic, perfectes no som, i jo m'equivoqué, ho vaig dir també dilluns, tots els dies, jo cada dia m'equivoqué, però he tractat sempre de quan he fet equips, tenen que tindre, ho intenta sempre, a veure, m'he equivocat alguna vegada, ho dic, però intenta sempre que tinguin una cosa en comú o una característica, que és que siguin bones persones, bona gent. Jo en un equip tinc bona gent, i això ja és una garantia per a treballar en la gestió pública, gent que tinga bons valors, bon cor, perquè al final estàs treballant i gestionant per a les persones, no? I saber que darrere cada decisió n'hi ha gent, pues canvia molt depenent de si tens un bon cor o no. I en política, per desgràcia, n'hi ha massa persones que no tenen un bon cor. Jo en el meu equip sí, tinc gent de bon cor, tinc gent preparadíssima, formada, implicada, que se creu el poble. I en molta gent ara, pues és veritat que des del dilluns hi ha molta gent, bueno, jo no, el telèfon ara un poc més relajat, però els tres primers dies no te vaig exagerar, però vaig contar, de fet el dimecres vaig a contar això un poc per damunt i tal, però vamos, te puc dir que vaig tindre més de 500 mensatges però personals entre les diferents xarxes socials, mensatges a tots per suposat, també t'he dit que he contestat sí, personalment, de tot tipus, no? Però especialment pues, transmitint-te el carinyo, l'agraïment, no? I però també molta gent me transmetia això, bueno, i ara què? Ara què votarem, no? Era un poc com aquest sentiment avançat de... Jo primer els deia, bueno, encara estic així, no me n'ha anat, encara me queda un any, perquè pareix que ja s'havia acabat tot, encara me queda un any, encara ens queda un any, i a tots els dic el mateix, dic, confieu en mi, si confieu en mi, seguiu confiant. I dic a gent, si confieu en mi, seguiu confiant, perquè tot anirà bé i tindrem una candidatura excel·lent, des del número 1 fins al suplent número 10 tindrem una candidatura excel·lent, que quan la gent la veja podrà respirar en tranquil·litat i dir que seguim en bones mans. I ja està, o sigui, és així, la veritat, que la gent que confia en mi, jo estic dient, per favor, seguiu confiant en mi.
1: Tenia gent que t'ha confessat que se sentia...
2: Que se sent en por de dir...
1: Orfa.
2: Sí, que se pot sentir orfa de cara a les eleccions, sí, perquè estava pues, acostumat o tenia aquesta confiança en mi, i jo el que dic és que qui continuarà sent del meu equip. I jo estaria allà, és que no me n'ha anat, és que no, a mi no se'n va, si confies en mi, seguís confiant en mi.
1: I... David, això... En Nules, però ens parlaves també del projecte a nivell comarcal, a nivell provincial. De fet, una de les coses que ens vas dir fa més d'un any és que també en la Baina hi hauria candidatura de municipalistes, que la Vilavella, etc. Tot això com queda ara?
2: Igual, o sigui, que no canvia res. O sigui, jo la meva implicació en el projecte és la mateixa. Igual que vaig a trencar més cuernos per a que Centrats en Nules guanyi les eleccions i que tinga la millor candidatura possible per a les eleccions, jo este cap de setmana he estat fent tornei municipalista per a que el projecte s'instauri en Espanya, perquè crec que és bo per Espanya. Esta setmana tinc diversos cafenets pendents en gent que faré un parell de vesprais d'ací de la comarca, no? I de la plana en general, o que volen fer candidatures, i vaig dir, ho mantinc, en la Baina hi haurà candidatura municipalista, en Borriana hi haurà candidatura municipalista, en Vilavella hi haurà candidatura municipalista, en Nules per suposat que hi haurà candidatura municipalista que guanyarà les eleccions, i en altres molts pobles també estem treballant. Tenim gent que en aquest parlat en la Llosa, gent en la que han parlat en Artana, grups de gent encara no l'ha acabat de, però el tema anirà, i jo vull pelear per a que l'espai municipalista tingui un diputat provincial en la Diputació de Castelló. Vull que el meu projecte tingui un diputat provincial en Castelló per partit judicial de Nules, i en això estaré, i en això vaig a treballar per a que els companys, algun company pugui estar en Diputació, com sempre ha estat en eixa línia, com estaré treballant per a que n'hi hagi candidatura autonòmica d'Unió Municipalista de les Corts Valencianes, i treballant perquè un municipalista tinga representació en les Corts Valencianes, perquè crec que és positiu. Com quan vinguin altres eleccions al futur, ojalà, si el projecte més instaura, puguem anar a altres espais de decisió. I ahí estaré. Jo el que vaig dir l'altre dia, i defenso unes paraules molt meritades i molt clares, vaig dir que en l'espai del curs més plaç no me presentaré a cap elecció de candidat d'eleccions locals, autonòmiques i generals. Això ho vaig dir i ho mantinc. Per tant, en el cicle electoral que ve, que és el del 2027, no me vaig a presentar a res. Això és el que vaig dir. A partir d'ahí, pues, ja veurem, no? Ja veurem el que passa, però que jo no vaig abandonar la militància política en absolut, no vaig abandonar en absolut la meva dedicació, perquè jo no soc dels militants passius, soc dels militants que estan, que construeixen, uh-huh, i que se mouen, no? Així d'aduc fent-ho 15 anys i no vaig a deixar de fer-ho avui, perquè crec que Espanya mereix un projecte polític que estiga a l'altura, i per tant vaig a seguir sent president d'Unió Municipalista, per lo menos arribar al cicle electoral de 2027 seré president d'Unió Municipalista. I després el mateix que t'he dit que tants assentats en Nules, ficaré el meu càrrec a disposició dels companys per si consideren que, pues, també és veritat, en un resultat electoral que serà el que serà, no? I a partir dels companys hauran de decidir si consideren que l'equip que hem estat ho hem fet bé i podem continuar, o n'hi ha que fer un canvi. I jo estaré a el que els companys consideren.
1: Anem tancant, però me queden dues preguntes. Una és Nules, l'altra és l'estat espanyol. Nules, si jo diguera Nules viu la política molt apassionadament. Esta frase, marcada entre cometes, pot quedar està xula i tot, de dir, això és bo, que els pobles visguin la política molt apassionadament. Però jo no sé si el context que li dona. Jo la pregunta que vull fer-te, i tu ja en 11 anys i pico d'alcalde, per què és tan difícil en Nules fer política local? Sembla que estan tots, o quasi tots, a la White, a veure que aprofiten. Què passa en Nules, David?
2: Bueno, Nules no és un món a banda de lo demés, no? El context polític,
1: l'altre és Espanya, si vols relacionar-me-les,
2: el context polític mundial, nacional, autonòmic, la gent encén la tele, fica la ràdio, llegeix els periòdics i llegeix el que llegeix, no? I és una política polaritzada, d'enfrontament, de trinxera, d'insult, d'escàndalos. Per tant, la gent està acostumbrada, per desgràcia l'estem acostumant a això. Y vivo en un pueblo en el que pues está inserto en Valenciana, en España, en el mundo, lo que fa Trump, o lo que les gustaría escribir Trump, pues les escoltes, les gustaría escribir Putin y que fa les escoltes, no, total, historias y cosas arriben a la chen. Y la chen está, y la sociedad está crispada, pero está crispada la sociedad porque la política crispa a la sociedad. No la sociedad crispa a la política crispa a la sociedad. I això és dona pena. Nosaltres intentem, a part del projecte de Central Xenules, intentem, pues, ser un parèntesis, ser un oasis en el desierto, i no entrem en aquesta política de trinxera permanent, de lluita o de tireta ideològica, de tot això no entrem. Però no és fàcil, perquè després tenim, pues, al voltant, pues, això, pues, gent que sí que està en aquesta política i de la que a vegades, pues, tens que contestar, i no és fàcil visiten d'aquestes coordenades en les que el món pareix que vol que anem, no? Però jo penso que centrats en Nules hem aconseguit, i de fet en els plenos de l'Ajuntament rara vez entrem en debats. Parla de centrats, perquè és veritat que l'oposició, especialment PP i Vox, pues que, pues jo sempre ho dic i penso i mantinc, no tenen projecte de ciutat, no tenen projecte de ciutat, ho demostren cada dos per tres. El seu projecte de ciutat és si fem A, fan B, i quan fem B, fan A. I el seu projecte de ciutat, no? Posar-se al que governa, faig el que faig. I l'únic que són capaços de fer és llegir posicionaments que es donen des de Madrid, presentar mocions que es donen des de Madrid, quan, pues eso, que vos que te diga, en tots els respectes podem parlar de moltes coses i podem tenir l'opinió, però les coses en què parlar en la càmera que té la competència. Nules no anem a solucionar, per ficar un exemple, la guerra d'Ucrania-Rússia. Nules no té competència, ojalà fórem competents de solucionar la guerra d'Ucrania-Rússia, però no ho som. Per tant, per què hem d'estar parlant de la guerra d'Ucrania-Rússia en nules? Ostres, fiquem a parlar de lo que realment a la gent li preocupa, dels problemes diaris que són competència de l'Ajuntament. I això és un tema que nosaltres sempre diem. En nules parlem de nules. I a voltes, jo quan, amb un tinent alcalde, a César, que està en els plenos a la meva dreta, quan en alguns plenos presenten mocions nacionals i se fiquen a parlar com si foren Abascal, Feijó, tal, li dic, ja no, desconnectamos a Madrid, con modo congreso. I quan acaba, li dic a César, ja tornem a la desconnexió local, ja tornem a parlar de nules. I a vegades endavant diuen, una hora, ve i mitja, que se tiren, i nosaltres ahí mirant com si fora un partit de tenis. Sí. Però bueno, i això, de veritat, pa què? O sea, no sé, si ho té complex de ser diputat, que se presente al Congrés i que siga

0: Entre ese dia 12 de juny.
1: Seré el mateix, o sea, seré el mateix, en el mateix gran i la mateixa il·lusió. Però damunt saben que tens un calendari, no? Que cada dia que passes un dia menys que tens, que te queda. De fet, este divendres serà ja el falta un any, exactament, i a partir d'ahí, ahir dia, per exemple, quan va acabar la processó del Corpus, li di a un amic, no? Que me va preguntar, li dic, ara es comença la última de cada cosa, ¿no? Yo recuerdo el primer año que era la primera vez de todo, sí. Y era todo como, ¡ah!, una ilusión enorme, porque era la primera de todo. Y ya también te digo que estoy reviviendo esa ilusión, porque ahora sé que es lo último de todo, ¿no? Cada cosa, cada acte al que vaya, sé que no me augura la en que ve un repito, es el último, ¿no? Entonces, pues, a saborechar a moltes ganes, pero sí que es verdad que me es liberat, esa es la realidad, me es liberat. I a nivell personal això me farà bé, no?
0: I el darrer Nadal en el que a tu t'agrada, el Nadal, el darrer Nadal en el que a tu t'agrada, el Nadal.
1: I de fet ja estic preparant el Nadal en un esdeguany que va ser
0: a veure si vas a plantar-li cara a
1: mi. No. Cada un té que saber hasta on arribar. Jo li planteo cara a costes. En això sí. Cada un el que vol. Abel Caballero és un alcaldazo també. I almenys que ha ficat a Vigo en el mapa. És un tio que per això també resulta que trau, eh? O sigui, és aixina. Però bueno, Nules no serà Vigo ni moltíssim menys, però serà un Nadal especial. Un Nadal especial on... especial i màgic.
0: De les coses que te pots apenedir o no, d'haver fet ese mur, d'haver-li plantat cara a costa, estàs apenedisses o no?
1: En absolut. I de fet, te dic altra. Plantaré més murs antes d'anar a men. David no canvia per haver decidit on anar-se'n. O sigui, no per... però ara, perquè un pot pensar, no, mira, David ara se retira, tal i qual, i... vaig a assumir responsabilitats, ja t'ho dic. Quan passa estiu i vinga l'hivern, tenim ja llocs en la Mar de Nules on anem a plantar muros, perquè hem sigut conscients este hivern de que n'hi ha coses que estan en perill. Pues ja t'he dit que quan passa estiu anem a plantar, faré decret per a construir muros en certes zones. Jo, fins a l'últim dia avisant, defensant el que crec que tinc a defensar.
0: T'agraeix moltíssim que hagis estat avui així obrint-te, com tu dius, i en alguna altra confessió també que t'agraeix. Que vagi tot molt bé i seguirem estant en contacte, perquè com tu dius, 12 mesos encara donem per a moltíssimes coses.
1: Per a molt. Gràcies, Lluçant.
0: Gràcies, David García. Que vagi bé, bon dia.
2: Hoy por hoy, de la primavera.